0: final, el teatro es ante todo la representación de la vida, de cada una de nuestras vidas, como esa poesía que sale de los libros a la que cantaba Lorca antes de que su historia vital entrase en colisión con los acontecimientos que llevaron a España a la guerra. Tal vez la vida sea esto, buscar la poesía que habita en lo cotidiano y luchar contra el olvido. Saber, como decía Chaplin, que somos protagonistas de una obra de teatro que no permite ensayos y que merece el mejor de los finales antes de que se baje el telón. Hasta mañana, Juan Ramón.
1: Hasta
0: que
1: mañana.
0: Que tengáis buen día.
1: Gracias. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. La información de las territoriales de Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns, primer dia de juny, són 7:45 del matí. Els docents escullen si donen suport o no al preacord tancat divendres entre el govern i dos dels sindicats majoritaris d'educació, Ustextes i professors de secundària. Des d'aquest migdia i fins dijous voten en una consulta amb dues opcions, si accepten el preacord o si el rebutgen i, per tant, es comprometen a continuar amb les vagues necessàries fins a final de curs. Des dels sindicats de docents remarquen que si el col·lectiu no dona suport al vistiplau, volien dir, al preacord, continuaran les mobilitzacions. De moment han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana, excepte la de divendres arreu de Catalunya. En paral·lel, els tres sindicats que es van aixecar de la mesa de negociació rebutgen el pacte i insten els mestres a votar que no a la consulta. En breu en parlem. Abans, la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
4: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comença la setmana i el mes de juny amb un descens de temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Lleida, 31 a Girona i 28 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana moderada a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula a aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada avui dilluns amb diverses incidències actives. Recordem que encara continuen uns 3 quilòmetres de retencions a la C31 a l'altura de Badalona per l'accident de fa una estona en sentit nord. També tenim un altre accident a la AP7 a l'altura de Tarragona, on talla un carril de circulació en sentit sud provocant un quilòmetre de lentitud cap a Amposta. També continua activa una avaria a la AP7 a la Jonquera que talla un carril en sentit nord provocant poc menys d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, destaquem aquestes cues habituals dels accessos i voltants de Barcelona. Destaquem en tots els nus de la Trinitat. Hi ha retencions que impacten de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem lentitud per la C58 des de Sant Quirze i a la AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i des de Sant Cugat fins al Papiol. També al Llobregat, lentitud per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i al Papiol i en sentit nord per les vies costaneres des del Prat i Viladecans, lentitud de 2 quilòmetres. Al moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Des d'aquest migdia, els docents poden participar en una consulta sobre el preacord, al qual van arribar divendres a la nit els sindicats Ustec i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Aquests sindicats han suspès les vagues territorials previstes per aquesta setmana, tret de la que està prevista divendres a tot Catalunya, Olga Rodríguez.
6: Els docents han d'avalar amb els seus vots el preacord. La consulta durarà fins dijous i, mentrestant, s'han suspès les vagues previstes entre avui i dijous, convocatòria que només mantenen els tres sindicats que es van aixecar de la taula de negociació divendres. Per divendres vinent hi ha convocada una jornada de vaga a tot Catalunya que de moment no s'ha desconvocat a l'espera de conèixer el resultat de la votació. Els tres sindicats es van desmarcar de l'acord, la CGT, la Intersindical i COS, insten a votar no a la consulta en considerar que el que s'ha aconseguit és insuficient perquè queden fora moltes de les reivindicacions del sector. Per la seva banda, la portaveu de l'Ustec, Iolanda Segura, ha dit a Ràdio 4 que han acceptat per responsabilitat, tot i que es tracta, diu, d'un acord de mínims i cal continuar negociant.
7: Pensem que era responsable doncs, aquest canvi d'actitud i poder entrar en matèria. Aquest salt és important però igualment ara el col·lectiu té la darrera paraula i el col·lectiu ens dirà si és suficient, i si no és suficient, doncs evidentment signarem que no i tornarem a convocar noves jornades de vaga.
6: L'acord preveu que els docents acabaran cobrant 600 euros més al mes en 4 anys, sumant l'increment de la Generalitat i el de l'Administració Central per a tots els funcionaris. També es preveuen 6.400 nous educadors i psicopedagogs per a l'escola inclusiva i la creació de 5.000 càtedres de professors de secundària en 2 anys, així com concurs de trasllats i oposicions anuals.
3: I mentre un sector rebaixa la pressió, d'altres, com els metges, apugen el to. A partir d'avui, prop d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres i qualsevol altra activitat extraordinària voluntària, una acció que s'emmarca en la campanya Ni un minut més, que engega el Sindicat Metges de Catalunya per denunciar la sobrecàrrega de feina que suporten. Entre els centres s'hi han adherit, hi ha grans hospitals de la demarcació de Barcelona, com l'Hospital de Bellvitge, el Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. Els metges, que estan en vaga des del passat octubre, assenyalen que si no hi ha resposta del govern, la situació de les llistes d'espera encara s'agreujarà més. I a les comarques de Ponent, encara en el pic de la campanya de la fruita, habilitant més de 700 places per allotjar de manera temporal els treballadors que busquen feina. Des de Fruita amb Lluita critiquen, però, el mal ús que es fa d'aquests espais. Escoltem Llibert Reixac.
8: Per una banda, denunciem aquest bizum directe als beneficis empresarials d'una part d'un sector que fa les coses malament i que fa competència deslleial amb aquells pagesos que sí que ho fan bé, i per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
3: Des de l'oficina Merco Lleida es derivarà als temporers els recursos disponibles. S'esperen 40.000 treballadors al territori català i, segons Unió de Pagesos, han incrementat les contractacions en origen. Es preveu una bona collita amb més de 400.000 tones de fruita de pinyol, un 14% més que l'any passat. De la plana política, els socialistes catalans tanquen files amb el govern de Pedro Sánchez enmig de les investigacions judicials que afecten el partit i que també esquitxen el PSC. Àlex Eloi, bon dia.
9: Bon dia. Els investigadors sospiten d'uns pagaments des de Madrid durant la campanya de les autonòmiques en què va guanyar Salvador Illa. El president de la Generalitat assegura que té la consciència tranquil·la.
10: El nostre convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència, aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar.
9: Defensa el govern de Pedro Sánchez davant el que considera una operació per enderrocar-lo. Per als socis de l'executiu, però, això no pot ser una justificació. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, insta el PSC a posicionar-se davant la corrupció.
11: Si continua sent un partit del règim, o si trenca d'una vegada per totes amb les inèrcies, amb les dinàmiques, amb les corrupteles del bipartidisme, perquè les dues coses alhora no pot ser. O estàs amb la regeneració democràtica, o estàs amb les corrupteles i estàs amb les xapusses.
9: Els comuns defensen que la corrupció zero existeix i es reivindiquen com els representants de la política neta i honesta, diuen.
3: Precisament Salvador Illa, però també el rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez o el líder del PP Alberto Núñez Feijóo participaran de les jornades del Cercle d'Economia que des d'avui se celebren al Palau de Congressos de Catalunya en la seva 41a edició. Sota el títol Autonomia Estratègica d'Europa, Mite o Realitat, l'entitat aborda l'autonomia estratègica de la Unió Europea en unes jornades marcades pel context polític. Repassem a continuació altres informacions. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig entre clans al barri de Sant Roc de Badalona, on va resultar ferida una nena de 10 anys.
9: Els fets es van produir ahir passades les 7 del vespre al carrer Còrdoba. Les primeres hipòtesis de la policia apunten que la menor ha rebut l'impacte d'un projectil que ha rebotat i que no havia estat dirigit a ella. La nena ha estat evacuada a un centre mèdic en estat menys greu i no està en per la seva vida. En un missatge a les xarxes, l'alcalde badaloní, Xavier García Albiol, ha condemnat els fets.
3: I dues noies han resultat ferides, una d'elles greu a causa de l'ensorrament d'una terrassa en un edifici a Girona.
9: Ha passat aquest diumenge a la tarda. Les afectades estaven al costat d'una piscina desmuntable quan el terra es va cedir i van anar a parar a la planta baixa de la casa on hi ha un local. Després de l'evacuació de les ferides a l'Hospital Josep Trueta, els tècnics van revisar l'edifici i van detectar danys en les bigues que sostenen la primera planta. Per precaució, es va desallotjar una família que viu al primer pis de l'immoble.
3: I la policia catalana investiga un possible possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre.
9: Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol. El Ministeri d'Exteriors ha publicat el vídeo de l'escena i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió.
3: Gràcies. I quan queda poc més d'una setmana per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els propers dies 9 i 10 de juny, la capital catalana es comença a preparar. Avui s'inicien els primers talls parcials a la zona de l'Eixample, tot després que aquest diumenge hagi arribat des de Roma a l'aeroport del Prat el Papa Mòbil, que la Policia Nacional ja custodia en un lloc secret. Coincidint amb la visita del cap de l'Església Catòlica, la Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les impulsores del moviment Jo no t'espero, ha presentat la 15a edició d'un informe que posa sobre la taula el debat de la laïcitat i les relacions entre les institucions públiques i les religioses. I destacant un canvi de tendència, la majoria de joves no es consideren religiosos, però els que sí que s'hi consideren són més practicants que fa uns anys, Maria Huguet.
12: Sí, malgrat que les generacions joves continuen sent les menys religioses, l'informe detecta que a la franja de joves catòlics entre 18 a 24 anys la pràctica és més intensa, ho explica en Joan Gorina, investigador.
13: Les joves de 18 a 24 anys són més practicants, amb els que es fan referència a la religió catòlica, que les persones, per exemple, de 55 a 64 anys. Fet que ens fa veure, no, que la relació, aquesta pràctica de les noves generacions, no segueix uns patrons lineals.
12: De l'informe també s'extreu que en la darrera dècada ha augmentat el percentatge de persones no religioses, és a dir, persones agnòstiques, atees o indiferents, amb un 39% de la societat espanyola considerant-se no religiosa en comparació al 8% de l'any 1980. Catalunya, juntament amb el País Basc, una de les comunitats autònomes amb més persones sense creences religioses. Pel que fa a la població religiosa, un 55% es declara catòlica i un 3,5% creu en altres religions. La Fundació critica que l'Església Catòlica mantingui certs privilegis, també en matèria de finançament. I posen com a exemple la visita del Papa Lleó XIV, que es calcula suposarà una despesa de 15 milions d'euros provinents de fons públics.
3: En esports parlem de bàsquet. Derrota del Barça contra el València per 25 punts amb el marcador 77-102. El tècnic Xavi Pasqual lamenta amb dures paraules el resultat.
14: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i realment sorprenent un partit que només puc dir un partit per oblidar.
3: D'aquesta manera, els blaugranes són cinquens de la fase regular, juntament amb el Joventut, que va sisè, són els dos equips que encaren els quarts de final del play-off. Jorge Agüero.
15: Bon dia. Un any més, blaugranes i verdinegres arriben puntuals a la cita del play-off pel títol de Lliga ACB, malgrat que, com va passar en la darrera edició, ho fan sense ser cap de sèrie, és a dir, amb el factor pista perdut en aquests quarts de final al millor de tres partits, i això pot suposar un desavantatge molt gran, com va quedar demostrat l'any passat amb l'eliminació de tots dos a les primeres de canvi. Demà dimecres el Barça disputa el primer compromís de la sèrie al Palacio de los Deportes de Múrcia, dijous la tornada al Palau Blaugrana i, si fos necessari un tercer partit, aquest seria dissabte novament a la pista de l'UCA Múrcia. En cas de passar de ronda, l'equip de Xavi Pasqual jugaria contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Real Madrid i la Laguna Tenerife. La penya sortirà a escena dimecres a les 9 de la nit al Boes Arena, a la pista de Baskonia. Divendres jugarà el segon compromís de la sèrie a l'Olímpic i, en cas de ser necessari un tercer, aquest seria diumenge. S'enfrontarien els verdinegres, en cas de passar de ronda, als guanyadors de l'eliminatòria entre València Bàsquet i Bilbao. Per cert, en clau penyera, Ricky Rubio ha estat escollit l'MVP en l'ACB del mes de maig. El Barça del Masnou havia estat triat jugador revelació fa gairebé 20 anys, però mai havia guanyat aquest premi.
3: En futbol, repassem marcadors a la Lliga Femenina. El Barça tanca la temporada amb una golejada contra el Madrid 0-4, mentre que el Badalona Women s'imposa al camp del Llevant 0-1 i l'Espanyol empatat a 0 contra el Sevilla. I en handbol, el Barça filma el palmarès de la Lliga Sobal amb una victòria 28-41 a la pista del segon classificat, el Logroño, i bat un nou rècord superant la barrera dels 1.200 gols en una Lliga de 30 jornades. D'altra banda, el Granollers obté el bitllet a Europa després de guanyar contra el Caserío Ciudad Real 38-29. I acabem el ritme de Gerai Cortés.

0: Primera vuelta de las presidenciales en Colombia al obtener el 43% de los votos. En segundo lugar ha quedado el izquierdista Iván Cepeda con el 40,9% de los sufragios. Ambos se disputarán la Casa de Nariño en la segunda vuelta del 21 de junio. La gran derrotada ha sido la candidata del Centro Democrático, la uribista Paloma Valencia, que recabó apenas el 7% de los votos. Los resultados, Fernando, han sido sorprendentes, ya que todas las encuestas anticipaban un triunfo de Cepeda. Tanto el candidato de la izquierda como su padrino político, el presidente saliente, Gustavo Petro, han sembrado dudas sobre la limpieza del escrutinio y han pedido un nuevo conteo para aclarar un desfase en el censo electoral de 885.000 personas. En cualquier caso, pase lo que pase o haya pasado lo que haya podido pasar, De la Espriella y Cepeda estarán en la segunda vuelta. El resultado vuelve a revelar a Colombia como un país altamente polarizado, un patrón que se repite en muchos países de América Latina. El 21 de junio los colombianos decidirán entre dos modelos de país muy diferentes. El favorito es Abelardo de la Espriella, que ya ha recibido el apoyo de la candidata Paloma Valencia. Su victoria deslizaría al país por la pendiente de un populismo ultraderechista similar al de Javier Milei. Si el presidente argentino es conocido como el León, a De la Espriella sus seguidores lo apodan el Tigre. Se trata de un personaje excéntrico, famoso por sus exabruptos, que ha centrado su discurso en la seguridad, la lucha contra los grupos armados ilegales y la promoción de políticas económicas ultraliberales. Un triunfo de Cepeda supondría, por el contrario, dar continuidad al proyecto político de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia. Cepeda pertenece al mismo espacio político, el Pacto Histórico, y ha defendido públicamente muchas de las medidas impulsadas por Petro, centradas en la redistribución de la riqueza, la defensa de la sanidad y de la educación públicas y la implementación de acuerdos de paz con los grupos armados que todavía siguen activos en el país. El 21 de junio, por lo tanto, los colombianos decidirán quién será su próximo presidente y el resultado dependerá en buena medida de las alianzas políticas que ambos candidatos puedan tejer en los días venideros. También de la participación, que suele ser más elevada en la segunda vuelta.
1: Muy bien, gracias, Juan. Bueno, comienza la PAU en Madrid y en Alcalá de Henares arranca la prueba de acceso a la universidad que decide el futuro de miles de estudiantes que han tenido que sobreponerse a la calor de estos días para hartarse de repasar y repasar. Irene Castellar, buenos días.
2: Buenos días, sí, son 300.000 nada menos que estudiantes los que están llamados a esta PAU en toda España. Esos son los previstos que se presenten este año. Los primeros, como dices, van a ser los 42.000 madrileños y de Guadalajara que se examinan en Alcalá de Henares. El resto va a comenzar mañana, excepto los catalanes y los castellano-manchegos, que van a retrasar una semana su PAU. Todavía tienen por delante unos días para estudiar. Este año, pues no hay grandes novedades en esta prueba. Vuelve a tener más peso la práctica, será más competencial, menos de memorizar. Un modelo de ejercicio por asignatura y el peso de las preguntas competenciales que puede llegar hasta el 70% en lengua castellana y literatura 2, o estar entre un mínimo del 50 y un máximo del 100% en materia como historia de España. Las asignaturas técnicas como matemáticas, pues habrá un poco más de tolerancia con las faltas de ortografía, aunque se va a supervisar mucho y va a penalizar bastante. Cuidado con las trampas, que este año habrá más vigilancia y el que se pille copiando. Cuidado con la IA o los famosos pinganillos, usando alguno de esos medios electrónicos, cero inmediato. Se juegan mucho, cuidado, porque de su nota depende la carrera que puedan cursar. El 40% de esa nota procede de la PAU, el 60% restante de la media de los dos años de bachillerato, así que muchos nervios hasta ahora en Madrid.
1: Bueno, cuidado con hacer trampas. El viernes contábamos el caso de ese ciudadano chino
2: en la DGT
1: en Oviedo, que se presentó a un examen de conducir con un peluquín y debajo llevaba cámara.
2: Eso es, una cámara y un picanillo. Sí.
1: Pero no estaba muy bien montada la cosa porque le pillaron. Entonces,
2: nada, cuidado con eso, mejor no arriesgarse y lo que uno conoce.
1: Muy bien, gracias, Irene.
2: Hasta luego.
1: Bueno, decae parte del escudo anticrisis, la factura de la luz y el gas vuelven a ser hoy, desde hoy, más caras. Mercedes Ruiz, buenos días.
3: Buenos días, sí, porque desde hoy el IVA de la luz y del gas deja de estar en el 10% y vuelve al tipo general, vuelve al 21%. Los precios han contenido su subida, así que se elimina esta medida que se había puesto en marcha con motivo de la guerra en Irán. El impuesto impuesto especial sobre la electricidad también regresa a la normalidad y pasa del 0,5 al 5%. ¿En qué se traduce todo esto? Pues, como decías, en que se encarece la factura. Aproximadamente un 15%, unos 8 euros, calculan los expertos, y tanto para los que estén en mercado libre como para el mercado regulado. Lo que se mantiene son las medidas fiscales para los carburantes, es decir, sigue en vigor la rebaja del IVA al tipo reducido del 10% y tipos reducidos también para el impuesto de hidrocarburos. También se mantiene la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas para agricultores y transportistas o los descuentos adicionales del bono social eléctrico. Estas medidas seguirán en vigor hasta final de mes, hasta el 30 de junio. A partir de ahí, el Gobierno sigue evaluando el impacto de las medidas para ver cuáles serán necesarias a partir de esa fecha.
1: Gracias, Mercedes.
3: A ti.
1: Bueno, la cultura en Radio Nacional con Elena Burgos. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Esta noche se entregan los premios Max.
4: En un espacio muy especial, el Teatro Romano de Mérida. Es la edición número 29 de estos premios a las artes escénicas que impulsa cada año la SGAE, con los espectáculos Fuente Ovejuna, Los Nuestros y Faula como favoritos al acumular el mayor número de candidaturas. Además, siendo como es esta gala en Extremadura, se va a rendir homenaje a uno de sus artistas más reconocidos que nos dejó hace relativamente poco, Robe Iniesta. La grandeza es el lema de una gala en la que se hará hincapié en el poder del pensamiento, en la capacidad de transformación del arte y en la evolución de las artes escénicas. Por eso, algunos actores van a interpretar pequeños monólogos de Esquilo y Sófocles, adaptaciones de obras de María Zambrano y Catalina Ramírez de Guzmán. Además, habrá un coro de 17 intérpretes y bailarines extremeños. Los premios que ya conocemos son el de honor al productor Jesús Cimarro y el del público a la bailadora Sara Varas por su espectáculo Vuela, con el que celebra el 25 aniversario de su compañía.
1: Bueno, y hoy se cumplen dos aniversarios muy especiales.
4: El vigésimo de la muerte de la más grande. Tal día como hoy de 2006 nos dejó Rocío Jurado con solo 61 años por un cáncer de páncreas. Los actos de homenaje en su localidad natal, en Chipiona, se han celebrado este fin de semana. Además, en RTV Play ya se puede ver, anoche lo emitió La 2, un programa especial de tesoros de la tele que cuenta con imágenes de la Jurado gracias al maravilloso y nutrido archivo de esta casa. Y decías que hoy tenemos otra efeméride de otra grande de la escena, en este caso internacional. Este 1 de junio es el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe. En este caso, La 2 también le rinde homenaje con la emisión de algunas de sus películas cada lunes en Cine Clásico hasta el 29 de junio. Hoy, a partir de las 10:20, podemos ver en La 2 de Televisión Española Niágara.
1: Gracias, Elena. Daniel Ampuero, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
1: La selección femenina se concentra hoy en Palma de Mallorca, donde el viernes nos enfrentamos a Inglaterra.
5: Y donde nos jugamos el pase directo al Mundial de Brasil del año que viene. Ya lo hemos contado, podemos tener la posibilidad de tener ese billete. Si no lo conseguimos, tendremos otra oportunidad en otra fase de repesca. Nos la jugamos ante Inglaterra, es nuestro máximo rival en el grupo. En la ida en Wembley perdimos 1-0, así que toca ganar en Palma de Mallorca por 2 o más goles para luego rematar la próxima semana en el partido ante Islandia a domicilio, que tampoco va a ser fácil, pero primero hay que cumplir con lo establecido con Inglaterra y ganar por 2 o más goles. Hoy primer día de concentración de las de Sonia Bermúdez después de la lista que dio la semana pasada con Aitana Bonmatí, con Alexia Putellas. A partir de 1:30 están citadas para que vayan llegando a la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Después, a 6:15, primer entrenamiento, también abierto al público para el que esté por allí y se quiera acercar. Eso la femenina. La masculina sigue concentrada en Las Rozas. Recuerdo que desde el sábado, porque iban a ver juntos la final de la Champions, siguen preparando el Mundial. Estamos a 15 días nada más del estreno. Entrenamiento a 11:00 con los convocados más los sustitutos de los jugadores que faltan por reincorporarse al grupo, los cuatro que jugaron la final de la Champions, sobre todo, que tendrán supongo que un programa especial físico para poder readaptarse al resto, ¿no? Merino, Zubimendi, Raya y Fabián, al que le habrán felicitado seguramente los compañeros por esa consecución de su segunda Champions consecutiva. Hoy en tenis tenemos día de descanso para los nuestros, bueno, para los nuestros no, para el que nos queda, para Rafa.
1: Mañana es
5: cuando juega los cuartos de final. Rafa Jodar tiene el día de hoy para recuperarse, tras superar ayer a Pablo Carreño y preparar su duelo ante Alexander Zverev en los cuartos de final, número 3 del mundo. Quedan 3 de los 10 top 10. Ollera, Aliassime y creo que Coboli, lo digo de memoria, de los top 10 y de los cabezas de serie, por supuesto, y de los favoritos para ganar al título después de la escabechina que hemos visto toda esta semana pasada, sobre todo por el calor. Por cierto, para mañana se espera lluvia ya en París, porque esto es así, cambia. Ya lo sabían las previsiones, pero que van a cambiar muchísimo las temperaturas, en torno a 8 o 10 grados menos. que también lo van a agradecer algunos tenistas, eso es verdad. Hoy se completan esos cuartos de final del cuadro masculino con el Kovoli Sbaida, el norteamericano Sbaila. Mira, Kovoli número 10 del mundo, Félix Ollerales, cabeza de serie número 4, contra el chileno Tabilo, Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, que eliminó a Martín Landaluce contra Mateo Berrettini, y Francis Tiafoe contra Mateo Arnaldi. De aquí salen 4 que juegan esos cuartos de final, y el cuadro femenino también se completa esos cuartos de final.
1: Gracias, Mariana, por la información local. Radio 5.
6: Radio 5. Barcelona.
7: Bon dia, són 9:15 del matí. Comença una setmana decisiva per desbloquejar definitivament el conflicte entre docents i el Departament d'Educació. Els sindicats activen a partir d'aquest migdia la consulta per validar o rebutjar el preacord que USTEC i professors de secundària van signar divendres. CGT, la Intersindical i COS, que es van aixecar de la taula de negociació, ja han avançat que faran campanya pel no. Laura Gené, portaveu de la CGT, al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
8: Les ràtios són les del mes de març, que en aquell moment ens semblaven insuficients i, per tant, ens continuen semblant insuficients. Ara, el 0-3 surt a l'acord de març, i en clau d'inclusiva el que veiem és que la memòria econòmica continua sent la mateixa.
7: Tot en un informatiu on també us contarem que Barcelona comença a preparar-se per l'arribada del Papa la setmana vinent. Avui arranquen els primers talls parcials i es preveu que durant la visita els hotels pengin el cartell de complet. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Pel que fa al temps, encetam més sense la calorada de la setmana passada. Coneguem la previsió per avui. A Emet, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temperatures més baixes. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Vic, 30 a Manresa i a Sabadell, 29 graus a Igualada, 28 a Barcelona, 27 graus a Mataró i 26 a Vilanova i la Geltrú. Durant els pròxims dies continuaran baixant les temperatures de forma progressiva. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
7: I pel que fa a la mobilitat, comprovem com se circula per les carreteres a hores d'ara. RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
10: Bon dia, continuem la jornada avui dilluns amb diverses incidències actives. Destaquem un accident a la AP7 a Sant Cugat del Vallès que deixa els vehicles al voral en sentit sud i provoca 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim un accident de fa una estona a la ronda de dalt que en sentit Llobregat deixa retencions de fins a 5 quilòmetres. També a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha hagut un tercer accident ja fa una estona, doncs també deixa retencions en sentit Llobregat en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim dues avaries actives, una a la B30 entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat, que en sentit nord deixa un carril tallat i 4 quilòmetres de cues. Per altra banda, la AP7 hi ha 7 quilòmetres de cues també per un vehicle avariat que deixa un carril tallat en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet en direcció Tarragona. Per altra banda, també tenim una avaria ja fa una estona, però a l'altura de la Jonquera per un camió avariat que en direcció França continua obligant a tallar un carril de circulació amb 1 quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Salutacions de l'Adriana Llaca i el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Els docents comencen a decidir a partir d'avui si continuen amb les mobilitzacions o avalen el preacord entre els sindicats USTEC i professors de secundària i el Departament d'Educació. A les 12 del migdia s'obre el termini per votar en la consulta que fan aquests sindicats. Olga Rodríguez.
11: Els docents han d'avalar amb els seus vots el preacord. La consulta durarà fins dijous i, mentrestant, s'han suspès les vagues previstes entre avui i dijous, convocatòria que només mantenen els 3 sindicats que es van aixecar de la taula de negociació divendres. Per divendres vinent hi ha convocada una jornada de vaga a tot Catalunya que, de moment, no s'ha desconvocat a l'espera de conèixer el resultat de la votació. Els 3 sindicats es van desmarcar de l'acord, la CGT, la Intersindical i COS, insten a votar no a la consulta en considerar que el que s'ha aconseguit és insuficient perquè queden fora moltes de les reivindicacions del sector. Per la seva banda, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha dit a Ràdio 4 que han acceptat per responsabilitat, tot i que es tracta, diu, d'un acord de mínims i cal continuar negociant.
12: Pensem que era responsable doncs, aquest canvi d'actitud i poder entrar en matèria. Aquest salt és important, però igualment ara el col·lectiu té la darrera paraula, el col·lectiu ens dirà si és suficient, i si no és suficient, doncs evidentment signarem que no i tornarem a convocar noves jornades de vaga.
11: L'acord preveu que els docents acabaran cobrant 600 euros més al mes en 4 anys, sumant l'increment de la Generalitat i el de l'Administració Central per a tots els funcionaris. També es preveuen 6.400 nous educadors i psicopedagogs per a l'escola inclusiva i la creació de 5.000 càtedres de professors de secundària en 2 anys, així com concurs de trasllats i oposicions anuals.
7: I mentre un sector rebaixa la pressió, altres, com els metges, apugen el to. A partir d'avui, prop d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals públics i concertats i 6 CAPs deixaran de fer hores extra i qualsevol altra activitat extraordinària voluntària. Una acció que s'emmarca en la campanya Ni un minut més que engega el Sindicat Metges de Catalunya per denunciar la sobrecàrrega que suporten. Entre els centres que s'hi han adherit hi ha grans hospitals de la demarcació com Bellvitge, Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. Els metges que fan vaga des del passat octubre assenyalen que si no hi ha resposta del govern, la situació de les llistes d'espera encara s'agreujarà més. Xavier Lleonard, portaveu de Metges de Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
13: Davant d'aquesta situació, el que volem posar en evidència és que el sistema s'aguanta gràcies i pràcticament de forma exclusiva al sobreesforç que fan els professionals mèdics i facultatius que en el dia a dia estan donant atenció a la ciutadania.
7: Més protestes sota el lema per una legislació pròpia, per una veu pròpia. Més de 500.000 de treballadors autònoms s'han manifestat aquest diumenge a la capital catalana. Denuncien que estan sotmesos a unes condicions laborals precàries. Laura Zurriaga.
14: Apunten a un retrocés de drets que afecta també la seva salut. Protesten contra la pujada de les quotes, la càrrega burocràtica i uns impostos que titllen d'abusius.
15: No echamos 8 horas, echamos muchas más horas. Si hacen números, más del 50% son impuestos.
16: Trabajo sola porque no puedo contratar a nadie tampoco, porque, bueno, como están las condiciones, te cogen la baja y ya puedes cerrar.
17: Tota la matèria prima, tot ha pujat i la meva empresa existeix per pagar.
14: Convocats per la CEPA, 22 ciutats de l'Estat s'uneixen per demanar una legislació pròpia equiparable a l'europea. Daniel Bosseler, organitzador.
18: És evident que la situació tan laboral, fiscal, burocràtica, que rodeja el món de l'autònom, fa molt difícil la seva viabilitat. És a dir, de cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. El tema de les llicències, el tema de l'absentisme, el tema de la productivitat. Jo crec que hem d'anar a una profunda reforma completa de tots els eixos econòmics i empresarials des del punt de vista de la legislació.
14: Els autònoms es reivindiquen com el motor del comerç de proximitat, assegurant que això va més enllà de colors polítics i diuen que no pararan fins que les seves exigències siguin escoltades a Madrid.
7: Un darrer apunt en matèria laboral. Els treballadors de Leche Pascual han tallat la C-17 a l'altura de la planta lletera a Gurb, a Osona, per protestar per la situació d'incertesa laboral que viuen en el marc de la crisi generada per la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. Denuncien el silenci que manté l'empresa i per la manca de resposta a negociar el seu futur davant l'inici del desmantellament de la unitat productiva. La mobilització ha aplegat una vuitantena de persones i el tall de circulació ha durat uns 30 minuts. La fàbrica de Gurb ha deixat de tractar i envasar la llet que fins ara produïa per Lidl i Llet Nostra. I repassam ara altres notícies de successos en format breu amb Anna Pujol. Bon dia.
19: Bon dia.
7: Pendents de la investigació dels Mossos d'Esquadra després d'un tiroteig entre clans al barri de Sant Roc a Badalona que va deixar ferida una nena.
19: Els fets es van produir ahir passades les 7 del vespre al carrer Còrdoba. Les primeres hipòtesis de la policia apunten que la menor ha rebut l'impacte d'un projectil que ha rebotat i que no havia estat dirigit a ella. La nena, d'uns 10 anys, ha resultat ferida menys greu i no perilla la seva vida. Ha estat evacuada a un centre mèdic amb un vehicle particular. En un missatge a les xarxes, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha condemnat els fets.
7: Els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues joves que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre.
19: Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita, diu a l'estat espanyol. El Ministeri d'Exteriors ha publicat un vídeo de l'escena i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió.
7: En plena política municipal, Junts engega a partir d'avui les primàries per elegir candidat a alcalde de Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve. Aquest dilluns s'activa oficialment el procés intern amb la constitució de la Comissió Municipal Territorial, que obre el termini per presentar candidatures i els avals corresponents. De moment, tres són els perfils que han confirmat la seva candidatura: Jordi Martí Galbis, actual president del grup municipal, la diputada del Congrés Pilar Calvo i la diputada del Parlament Glòria Freixa. El proper 21 de juny es coneixerà qui substituirà Xavier Trias com a alcaldable per al 2027. I més qüestions. Quan queda poc més d'una setmana per la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, els propers 9 i 10 de juny, la capital catalana es comença a preparar. Avui s'inicien els primers talls parcials de la zona de l'Eixample per iniciar el muntatge de plataformes i graderies. Tot després que aquest diumenge hagi arribat des de Roma a l'aeroport del Prat el Papa Mòbil, que la Policia Nacional ja custodia en un lloc secret. La visita del Papa té una repercussió en la mobilitat, com veiem, però també fa que Barcelona pengi el cartell de complet. L'ocupació es dispara i rebrà un client molt concret, sobretot famílies nacionals i europees. Maria Gómez.
20: Segons dades d'un portal de reserves online, de mitjan el preu de l'habitació d'hotel se situa al voltant dels 300 euros. S'espera una gran afluència de feligresos i també de curiosos que obliguen a reforçar les plantilles dels hotels. És el cas del grup Cercotel, en tenen 3 a la ciutat. Destaca el del carrer Rosselló per la seva proximitat a la Sagrada Família. Esperen sobretot un client nacional i també mitjans de comunicació. Jordi Ortega és responsable de venda online.
21: Una presència majoritària de client nacional, i això és un fet que introdueix un perfil de viatger bastant diferent respecte als altres grans esdeveniments que tenim a Barcelona. I a més, en el nostre cas, doncs, donant per l'ubicació de l'hotel Cercotel Rosellón, que ofereix unes vistes a la Sagrada Família, doncs, també acollirem mitjans de comunicació.
20: Els apartaments turístics, l'opció principal per a les famílies. Marian Muro, directora general de Partur.
22: Són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa i es quedaran a la ciutat 4 dies de mitjana.
20: És el retorn d'un papa 16 anys després a Barcelona. L'últim va ser Benet XVI el 2010 amb motiu de la consagració de la Sagrada Família.
7: Gràcies, Maria. Per cert, que coincidint amb la visita del papa, aquest dilluns RTVE estrena l'especial de 3 episodis interactius sobre la Basílica Sagrada Família 100 anys després de Gaudí. Conduït per Cristina Villanueva en català i Carlos de l'Amor en castellà, ja està disponible a RTVE Play. Com dèiem, un dels actes principals del Papa serà la Sagrada Família, just quan l'entorn de la Basílica guanya un nou espai urbà amb la finalització de les obres de reurbanització del carrer Marina, que s'han allargat durant 8 mesos. Amb aquesta remodelació s'ha creat una doble illa contínua just davant del temple, que permetrà realitzar més activitats per al veïnat i recuperar places i carrers ara per ara massificats. Jordi Valls és el quart tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Reforça una miqueta el projecte que tenim dins l'àmbit dels espais de gran afluència i és la necessitat de recuperar aquests espais per tenir estructures comunitàries i al mateix temps millorar el que és la qualitat urbana. Continuar incrementant el volum d'activitats vinculades als nens i nenes i d'activitat comunitària dins els entorns de les zones verdes de la Sagrada Família.
7: I en esports, parlant de bàsquet, la derrota del Barça contra el València per 25 punts amb el marcador 77-102. El tècnic Xavi Pascual lamentava amb dures paraules el resultat.
24: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc i realment sorprenent, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
7: D'aquesta manera, els blaugranes són cinquens de la fase regular, juntament amb el Joventut, que va sisè. Són els dos equips que encaren els quarts de final del play-off. I en futbol, repassant marcadors de la Lliga Femenina, el Barça tanca la temporada amb una golejada contra el Madrid 0-4, mentre que el Badalona Women s'imposa al camp del Llevant 0-1. L'Espanyol ha empatat a 0 contra el Sevilla. I en handbol, el Barça firma el palmarès de la Lliga Sobal amb una victòria 28-41 a la pista del segon classificat, el Logroño, i bat un nou rècord, superant la barrera dels 1.200 gols en una lliga de 30 jornades. D'altra banda, el Granollers obté el bitllet a Europa després de guanyar contra el Caserío Ciudad Real 38-29. I avui acabam amb la veu de Soleà Moreno.

La cantant de flamenc i pop madrilenya actua aquest vespre a la Sala Apolo de Barcelona en el marc del cicle de concerts Primavera a la Ciutat, que té lloc a diverses sales de Barcelona, com avantsala del Festival Primavera Sound, que se celebra a finals d'aquesta setmana.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, arrenca una setmana decisiva en l'àmbit educatiu. A partir d'avui fins dijous, els docents de l'educació pública catalana podran votar si avalen o no el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. En cas de votar-hi en contra, es comprometen a continuar fent vagues. Andreu Mombrú, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a Ràdio 4.
2: El que pensem que és més important és que l'última paraula la tingui el col·lectiu. Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants.
3: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
1: USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials d'aquesta setmana, a l'espera, això sí, de conèixer què n'opina el col·lectiu, mentre que la CGT sí que manté aquestes convocatòries. Així arrenca prea aquest primer dia de juny. L'actualitat para de la jornada passa per més punts que ampliem tot seguit amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda.
1: Deixen de fer hores extres.
4: Des d'aquest dilluns, metges i metgesses d'un centenar de serveis en una trentena de centres públics i concertats, com l'Hospital de Bellvitge, Sant Pau o Can Ruti, no treballen hores de més. Convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, ho fan per protestar per la sobrecàrrega de feina que denuncien. Pateixen els facultatius. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat.
5: Actualment, aquestes activitats extraordinàries o peonades o com li vulguis dir, representen pràcticament un 30% de l'activitat assistencial. I això, per això dic que aturar aquest 30% estimat d'activitat assistencial pot representar un greu problema pel departament.
1: Campanya de la renda.
4: A partir d'avui, tots aquells que ho necessitin ja tenen obert el servei presencial perquè l'Agència Tributària de Catalunya els ajudi a fer la declaració de la renda. Enguany, la novetat és que la Generalitat ha obert 40 oficines on es pot sol·licitar aquest servei, de manera que qualsevol ciutadà tingui aquest servei a menys de 30 quilòmetres. La consellera d'Economia, Alicia Romero.

0: les manté almenys fins al 30 de juny. El que notaran els consumidors és un augment del rebut de la llum d'un 15%, segons el professor d'Enginyeria Elèctrica, Roberto Villafàfila.
1: És la mesura que acaba notant, que acabem notant més els consumidors a la factura. Acabarà representant un increment sense variar ni potència ni el consum, del voltant del 15%.
2: Comença el compte enrere
0: per a la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que tindrà lloc els propers 9 i 10 de juny, coincidint amb la visita del cap de l'Església Catòlica. La Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les impulsores del moviment Jo no t'espero, ha presentat la 15a edició d'un informe que posa sobre la taula el debat de la laïcitat i les relacions entre les institucions públiques i les religioses. I destaca un canvi de tendència. La majoria dels joves no es consideren religiosos, però els que sí són més practicants que fa uns anys. Joan Gorina, investigador.
3: Les joves de 18 a 24 anys són més practicants, amb els que es fan referència a la religió catòlica, que les persones, per exemple, de 55 a 64 anys. Fet que ens fa veure, no, que la relació, aquesta pràctica de les noves generacions, no segueix uns patrons lineals.
0: Segons l'informe, Catalunya és, juntament amb el País Basc, una de les comunitats autònomes amb menys consciència religiosa de l'Estat.
2: I de la cultura parlarem de la síndrome del niu buit.
0: És el tema principal de la darrera comèdia de Toni Acosta, Una madre de pel·lícula, escrita per Juan Carlos Rubio, amb moltes referències al cinema clàssic, es pot veure al Teatre Romea fins al 14 de juny.
2: Gràcies, Anna. Moment ara per la informació de serveis. I comencem parlant de les carreteres. Aquesta setmana, entre avui dilluns i fins al diumenge, dia 7, els Mossos, juntament amb les policies locals arreu del territori, impulsen una campanya intensiva de controls de transport escolar. Tant de menors com de viatgers, tant en zona interurbana com en zona urbana, tot plegat, coincidint amb l'època de colònies i excursions i l'augment de la mobilitat habitual en aquest tipus de transport. Ens interessem també per la situació a aquesta hora a la xarxa viària, Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
4: És un matí complicat, hores d'ara hem de dir que la situació viària ha millorat i força. Això sí, la ronda del litoral, tant en sentit Llobregat, i especialment en sentit Llobregat, té encara alguns punts de lentitud, com també en sentit Trinitat, però en canvi la ronda del va perfecta. Pel que fa a la P7, hi ha obres a la zona de Subirats, en sentit Girona, i hi ha un quilòmetre i mig de lentitud. A la resta de vies, circulació còmoda, però, com sempre, circuleu amb cautela. Bona tarda.
2: Gràcies. I la previsió del temps, Juan Carlos Piña.
5: Avui a Catalunya tenim el cel poc nuvolat, però durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar ruixats acompanyats de tempesta. Avui les temperatures se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona.
6: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Són moltes les entitats que treballen per l'empoderament de les persones amb discapacitat. Es tracta de que siguin elles mateixes les que prenguin el control de les seves vides i puguin prendre decisions informades. Aquest enfocament prioritza l'autonomia, la vida independent i la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la societat, però no sempre és fàcil. Ens ho explica en aquest reportatge la Judit Huerta Gotarda amb el Sergi Oliver a la part tècnica.
7: El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown, la Judit.
8: Álvaro Sola Pérez, tinc 31 anys, soc auxiliar d'infermeria, tècnic en atenció de persones en situació de dependència, integrador social, funcionari de la Generalitat de Catalunya.
9: I a més l'Álvaro té un blog i un canal de YouTube on, per exemple, ha entrevistat a tots els presidents de la Generalitat.
10: Tot això, què en surt?
8: Pues 51 entrevistes, l'última de la mare, veritat. La primera d'una noia que em fa il·lusió que la tia parlava amb ella, que té 23 anys, que és integrador social a la Federació Catalana de Síndrome de Down. Surt 25 homes i 25 dones, o gairebé paritari. Surten els 6 expresidents, l'alcalde de Tarragona, el conseller d'Esports de Tarragona, el Berni.
9: Escriu també articles al Diari de la Discapacitat i fa moltes coses més. Ah, i ho oblidàvem. A més, té TDAH, és a dir, Trastorn del Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat.
8: La discapacitat era estar en la incomoditat dels altres.
10: Tu has viscut aquestes situacions que parlàvem ara de fer veure que existeix la integració però que no...
8: Al final, bueno, soc una persona normal i correcta que fa el que pot, sempre ho dic, i bueno, m'han ensenyat al final ma mare i tal, m'han ensenyat a plantar cara al final. Tots som diferents i tots som iguals.
11: Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz.
9: L'Álvaro mateix ho explica, és la mare qui li va ensenyar a plantar cara en un moment on es desconeixia què era el TDAH.
12: Yo fui con un niño de 4 años que en media hora ponía 5 películas y no había ni 5 minutos de cada una. Atención sostenida, 0. Entonces me leí el manual de psiquiatría americano y vi que eso tenía un nombre. Iba a los médicos y les decía lo que pasaba. Entonces los médicos me decían una o dos, o que me daban un Valium, un Trancil.

0: a mí porque yo me estaba inventando una enfermedad. El gran objetivo fue que fuera independiente económicamente. Entonces salieron unas oposiciones, le busqué una preparadora, puse un anuncio en el periódico de lo que yo quería. Encontré una especie de Rottenmeier que el primer día que la vio se le puso delante. Le dije, a ver cómo quieres hacer esto porque a mí no me suspende nadie. Y él no la quería de ninguna manera, pero la cosa funcionó y tuvo el número 2.
1: Això sí, el camí, òbviament, va ser difícil. Diu literalment que ella vivia en estat d'alerta permanent, però desafortunadament l'Álvaro és només un cas de molts. La inclusió laboral, la formació i adaptació de llocs de treball que permetin la independència econòmica i el desenvolupament professional és un dels aspectes claus per fer les persones amb discapacitat autònomes. Ho sap bé el Carlos Valdivia, director del Diari de la Discapacitat.
2: La feina és el que empodera a les persones amb discapacitat perquè les dona l'oportunitat de tenir un projecte de vida independent.
3: Si me miras a los ojos verás que soy como tú, aunque vea las cosas de otra forma y sienta inquietud.
1: Més branques per ajudar-los, la participació social, la presència activa en associacions, a la política, l'oci i els esports, trencant estigmes i visibilitzant la diversitat. Maria José Mas és neuropediatra.
4: Un diagnòstic de trastorn. Trastorn vol dir tinc un problema i està derivat d'alguna configuració específica del meu cervell. Aquesta configuració específica a vegades pot ser un avantatge per segons quines feines o per segons quines, no tot ha de ser feina, quines coses socials o quines situacions. No?
5: Jo ara em poso, no, amb això que m'explicaves, em poso amb la situació d'una família, amb un fill o una filla. Com trobo aquestes qualitats i com les fomento durant tot el seu procés de creixement i fins a arribar a la maduresa per intentar-li donar eines?
4: Bueno, primer necessitem entendre la persona. Clar, quan un no té aquestes manques de fluïdesa, diguem-ho així, pues possiblement no necessita tanta ajuda per saber què fa bé i què no fa bé. Però una de les característiques és que un no sap per què no ho fa bé, no? Per exemple, el TDAH. Pues una persona amb TDAH normalment no té cap dificultat cognitiva, però la seva eficiència en acabar una tasca doncs és pobra, amb la qual si és un nen es gira i veu que el company ha acabat la fitxa i ell encara està posant el nom i se sent poc valorat, no, s'autovalora poc, no? Algú li ha de dir, escolta, tu no ets tonto, el que passa és que no ets capaç de centrar la teva atenció en el que en cada moment és més important.
1: Això es converteix en un entorn sensible que entengui les seves dificultats i les tiri per avançar.
4: Dir-li a aquella persona, tu sí que vales, tu sí que pots fer això, per què no ho fem? Va, t'ajudo, què hem de fer? I això ens manca molt, la sensibilitat. Som cada vegada més insensibles.
6: James Brown, la Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobar el seu hàmster quan...
7: Edició migdia. Barcelona última els preparatius per la visita del Papa Lleó XIV prevista per la setmana vinent. Una visita, la del Sant Pare, que paralitzarà la ciutat durant unes hores. Mobilitat, afluència de gent, un moviment que des de fa setmanes ha impulsat l'ocupació a la capital catalana i també a poblacions veïnes. Climent Sabater.
8: La ciutat de Barcelona i fins i tot la veïna l'Hospitalet de Llobregat han penjat el cartell de complet del 8 al 12 de juny amb reserves fetes des de l'anunci de la visita del Papa a la capital catalana fa mesos, que les últimes setmanes s'han disparat, com explica la directora de vendes de l'hotel Portafira, Neus Tejedor.
9: Des de l'anunci ja vam notar una mica de moviment, inclús algun grupet ens feien reserves de gent que venia justament per aquest event. Després, la veritat és que es va estabilitzar, però és veritat que des de la setmana passada o l'altra es va intensificar a nivell de reserves individuals.
8: De fet, el mes de juny ja és molt potent a Barcelona, encara amb fires internacionals i amb esdeveniments multitudinaris com el Primavera Sound o el Sonar, que també han deixat sense llits els apartaments turístics de la ciutat, segons la patronal Apertur, Marian Muro.
10: Hem de pensar que el mes de juny és un mes de molta intensitat de visitants a la ciutat de Barcelona perquè passen moltes coses i hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies per estar i per visitar la ciutat.
8: Un perfil de visitant, en aquest cas, diferent del que acostuma a rebre l'hotel Portafira, ubicat al costat del recinte filial de Gran Via a l'Hospitalet, amb molts clients de negocis. Neus Tejedor.
9: És veritat que són grups de gent, de congregacions, o que estan en grups d'aquests que tenen un seguiment més tipus religiós.
8: I amb llits plens, els preus es disparen i pugen per sobre del 20% respecte a una altra setmana de juny, segons el portal Booking, que situa la tarifa mitjana durant la visita del Sant Pare en 300 euros per nit.
7: De la cultura, els espais Volar recuperen la figura de l'artista empordanès Esther Boix, que va desafiar l'art de la postguerra. Aquest centre d'educació de la Fundació, volíem dir Vilacases, ens descobreix l'obra d'aquesta pintora i pedagoga amb una gran retrospectiva que actualitza el seu llegat a les portes del seu centenari. Repassem la seva figura amb la Marta Orquín.
11: Un món en lluita és el títol d'aquesta extensa retrospectiva que els Espais Volar de la Fundació Vilacases a l'Eixample de Barcelona dediquen a Esther Boix, que va retratar les ombres de la postguerra, les figures humils i els espais senzills per parlar dels oblidats. La seva pintura va transgredir els cànons pel seu feminisme i el seu compromís polític i social. L'exposició reuneix unes 180 obres de l'artista empordanesa i recupera una trajectòria encara poc coneguda però vigent, com destaca el seu comissari Bernat Puig d'Ullers.
12: Parla de les persones ignorades, parla de les injustícies, parla dels drets, parla de les llibertats sexuals, les llibertats col·lectives, les llibertats individuals, i més enllà d'això, creiem que era el moment idoni per poder reivindicar una trajectòria femenina que potser ha passat desapercebuda en l'art català de les darreres dècades i que calia posar-la sobre la taula.
11: Els viatges a París i Milà als anys 50 són un punt d'inflexió de contacte amb les avantguardes i la seva paleta passa de la foscor a la llum i als colors vius.
12: Veure com marxa de Barcelona amb una mirada grisa, fosca, i com torna amb una mirada lluminosa, no? Com els seus paisatges passen de ser suburbis solitaris a suburbis lluminosos i acolorits.
11: Esther Boix va ser una de les impulsores del grup artístic antifranquista Estampa Popular i va ser detinguda a la Caputxinada. La seva obra evolucionarà dels suburbis i els marges als paisatges i la seva consciència política i social s'ampliarà amb una consciència ecològica.

0: Són 3:15 de la tarda, és moment de repassar l'actualitat esportiva. Marc Galluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Esports. El Barça de bàsquet va de mal en pitjor i amb la contundent derrota d'ahir davant un Palau molt enfadat i per 25 punts de diferència contra el València acaba la Lliga 5è i no tindrà el factor pista a favor. Els play-offs que comencen demà mateix pel Barça a Múrcia i pel Joventut dimecres a la pista del Baskonia. Situació ben complicada, doncs, per un Barça que ha d'afrontar també la substitució de Xavi Pascual a la banqueta. Els play-offs de bàsquet arriben en aquest inici de mes de juny que marca el final de diverses competicions de la temporada. Avui, per exemple, es disputa el segon partit de semifinals de futbol sala, la Valdepeñas-Barça, i també el segon de quarts de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada. Mentretant, aquest cap de setmana ha acabat la Lliga Femenina de Futbol i també la Lliga Sobal d'Handbol, amb el Barça campió invicta i el Granollers tercer classificat per Europa. I al futbol, totes les mirades posades en el Mundial, sobretot des del punt de vista del Barça, amb 8 blaugranes a la selecció espanyola i en la planificació per la pròxima temporada a nivell de clubs. Comencem. El que dèiem, malestar el Barça de bàsquet en una situació complicada ja al llarg de la temporada i després de l'anunci de marxa d'un Xavi Pascual que ja estava molt enfadat davant el mal partit del seu equip, que va perdre de forma contundent a casa contra el València en partit ajornat, i es complica els play-offs que comencen demà mateix. Ferran Robert, bona tarda.
2: Bona tarda. És la pitjor derrota del Barcelona com a local en tota la història de la Lliga ACB, 77-102, és a dir, menys 25 punts, que superen els menys 22 del curs passat contra l'Unicaja de Màlaga i els menys 22 de l'any 1998 davant el Gran Canària. El Barça necessitava guanyar per acabar la fase regular tercer i afrontar el play-off amb el factor camp a favor, però el València de Pedro Martínez també s'estava jugant ser cap de sèrie, va anar per feina i el descans s'escapava 27-46. És cert que els de Xavi Pascual arribaven al duel en un bon moment perquè acumulaven 6 victòries consecutives al campionat. Ara bé, el conjunt blaugrana va tornar a demostrar que aquest curs no està sent capaç d'igualar o apropar-se al nivell dels grans equips d'Europa. Al final del partit hi va haver xiulets i mocadorada al Palau i a Pascual no li va quedar més remei que admetre el ridícul.
3: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc. No m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
2: Els blaugranes, finalment cinquens, jugaran els quarts amb el quart classificat, l'UCAM Múrcia, i demà a les 7 del vespre es disputa el primer enfrontament, dijous a la mateixa hora el segon al Palau, i si fes falta un tercer per desempatar la sèrie al millor de 3, es jugaria dissabte a les 9 del vespre a Múrcia. Un dels capitans, Joel Parra, promet que reaccionaran.
4: Desastre, i toca seguir. Juguem uns play-offs, juguem contra el Múrcia, que està jugant molt bé a casa seva, que crec que porten no sé quant temps sense perdre. L'única manera de refer-nos és anar allà i guanyar, perquè ho hem demostrat durant la temporada, no? Que durant quants han durat pels durs, l'equip ha respost i crec que és el moment de fer-ho.
2: Ho deia Parra, no ho tindran gens fàcil perquè a la fase regular de la CB els murcians que dirigeix Sito Alonso només han perdut 2 partits a casa, l'últim el 30 de desembre de l'any passat contra el Real Madrid i, per tant, sumen 10 victòries seguides a casa. Els blancs, per cert, se les hauran amb el Tenerife, van per la mateixa part del quadre que el Barça, així que a semifinals podríem tenir un clàssic. A l'altra banda, hi trobem el Joventut de Badalona. Dimecres a les 9 del vespre començarà el play-off a la pista del Baskonia. Divendres es veuran les cares a l'Olímpic i el desempat seria a Vitoria diumenge. Acabo amb un apunt, si més no curiós, sobre Ricky Rubio. No és notícia que hagi rebut l'MVP del mes de maig, sinó que ho és, que és el primer de la seva carrera a la Lliga ACB.
0: Què em dius ara? Sí, no ho podia imaginar.
2: Ja ha estat poc, és la 8a temporada tot just, perquè recordem que Ricky Rubio doncs, va fer gran part de la seva carrera
0: a la NBA. Déu-n'hi-do, Més val tard que mai.
2: Exacte.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Deixem el bàsquet, després continuarem amb el poliesportiu, però ens endinsem en el món del futbol. El Barça continua planificant la temporada als despatxos, mentre el gruix dels seus jugadors estan ja concentrats amb les seves seleccions pel Mundial, 8 d'ells amb la selecció espanyola, entre ells Lamine Yamal, que ha parlat en les darreres hores. Germà García, bona tarda.
5: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, efectivament, la Minya Mal, els mitjans de la Federació Espanyola de Futbol, ha fet unes declaracions, tot arribant a aquesta concentració, els 8 blaugranes que hi seran, recordem-ho, no hi és Fermín López, l'únic que hauria de ser, però està lesionat, la resta sí que estan ja a les Roces, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, i en aquestes declaracions s'ha parlat, sobretot, de les ganes que hi té en aquest Mundial i també de coses referides a la seva recuperació. Primer l'escoltem tot dient que té moltes ganes d'aquest Mundial.
6: Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa y iremos a por todas.
5: Una entrevista en la que s'ha obert Lamine Yamal, tot pensant en la seva lesió. Recordem que en el tram final de la Lliga es va lesionar i ja no va poder jugar els últims partits amb el Barça i que fins i tot el va fer pensar en que es podria perdre el Mundial. Això és el que deien aquestes declaracions.
6: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
5: Doncs compte, perquè en principi s'havia especulat en que jugaria a partir del tercer partit que ha de jugar a Espanya, que de fet seria, diguéssim, el més compromès que tindrà en la primera fase, seria contra l'Uruguai de Ronald Araujo. Els dos primers d'aquesta manera no els jugaria, contra Cap Verd i contra Aràbia Saudita, però les últimes notícies que ens arriben des de la concentració de la selecció és que la recuperació va molt bé i que fins i tot podria estar pels primers partits d'aquest Mundial. Per tant, tant de bo que estigui recuperant la Minya Mal. Sí, acabo amb un apunt simplement per dir que continua treballant a dojo, certament, la secretaria tècnica amb Deco al front. Avui hi havia prevista una reunió entre Julián Álvarez i els seus representants de Julián Álvarez, efectivament, de Fernando Hidalgo, juntament amb Juanma López i Andy Vara, que són de l'agència Niagara Sports, que són els que porten tota la seva tramitació. S'havia de reunir a Barcelona, no ha estat així, no hi ha reunió perquè, entre altres coses, l'Atlètic de Madrid li ha deixat molt clar que no el pensa deixar anar i, sobretot, no el vol deixar anar a un equip de competència com podria ser el Futbol Club Barcelona. Altra cosa és que marxi fora d'Espanya. Julián Álvarez vol venir al Barça, però així està la situació. No hi ha reunió en aquest tema. El que sí podria arribar en els propers dies és Bernardo Silva. Recordem que ve amb la carta de llibertat del Manchester City, s'especulen que podria firmar per dues temporades, ja ha rebut el vistiplau de Hansi Flick, la rebaixa seria considerable dels seus emoluments del que cobraven al Manchester City, on ha estat 9 temporades, i compta perquè aquest podria ser el següent en arribar després d'Anthony Gordon, que després de ser presentat divendres ja està concentrat amb la selecció d'Anglaterra.
0: Doncs estarem pendents de tots els moviments del Barça i també del Mundial. Gràcies, bona tarda.
5: Molt bé, fins ara.
0: I anem ara cap a Girona, perquè després del silenci per part dels responsables del club que han voltat el conjunt gironí des que es va consumar el descens a segona, aquesta setmana sembla que podria començar a saber-se alguna cosa de la nova planificació. Josep Guardiola.
7: Recordem que la setmana passada s'acabava amb la notícia que Michel Sánchez, que ha estat l'entrenador del Girona en les últimes 5 temporades, no continuarà a la banqueta de Montilivi. Aquesta, però, és l'única cosa que se sap després de més d'una setmana que l'equip certifiqués el seu descens a la segona divisió A. S'espera que en els pròxims dies des de l'entitat es donin ja algunes pautes del que ha de ser el nou projecte, que sens cap mena de dubte té com a principal objectiu tornar a primera divisió. Però qui ocuparà la vacant de Michel Sánchez és la primera de les grans incògnites. El que sembla que queda clar és que la propietat de l'entitat segueix comptant amb Quique Cárcel perquè sigui el director d'orquestra que torni a muntar una plantilla el suficientment atractiva i sobretot potent per assolir aquest objectiu de l'ascens de categoria. De moment, però, impàs de silenci, caldrà esperar encara poder escoltar les primeres veus autoritzades.
0: Gràcies, doncs, al Girona, que lluitarà la propera temporada per tornar a primera, que està lluitant ara per pujar de categories l'Europa, però va acabar ahir amb el regust de Boca, el seu primer partit a la fase de sense segona contra el filial del Celta a causa d'un gol gallec en temps de descompte que el va fer acabar empatant a casa. En Dani Esclosa, bona tarda.
8: Bona tarda, Marga. Doncs sí, una pena, la veritat, perquè el conjunt escapulat va aguantar el resultat d'1-0 a favor fins gairebé al final de tot. El gol del Celta B va arribar al minut 97, l'últim dels que havia afegit l'àrbitre. Tot i aquesta gerra d'aigua freda final, el tècnic de l'Europa, Dai Benítez, es mostrava positiu i amb ganes d'afrontar el partit de tornada.
9: La part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda una, hi ha una opció només, que és anar per ells, allà, anar per ells i anar a guanyar el partit. I això, bueno, doncs és la part, la lectura positiva del que ha passat. Evidentment, preferiria l'1 a 0 que l'1 a 1, no, tonto no soc.
8: Evidentment, preferia l'1-0. L'empresa és ara prou complicada, però l'eliminatòria continua completament oberta. Els graciencs tenen una setmana per preparar aquest duel de tornada que es disputarà a Vigo el pròxim diumenge a 16:45 de la tarda. Abans d'aquest enfrontament coneixerem ja quin ha estat la sort de l'altre equip català que està lluitant per pujar a segona divisió, el Sabadell, que ho té encara més difícil que l'Europa. Els arlequinats van caure 2-0 al partit d'anada davant el Real Madrid-Castilla i buscaran divendres a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta aconseguir la remuntada que els dugui cap a la final d'aquest play-off d'ascens a segona divisió.
0: Doncs que tinguin sort tots dos equips catalans, fàcil no és aquesta possibilitat d'ascens a la segona divisió. Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I van acabant els campionats, com dèiem, en aquest inici del mes de juny. Ahir va acabar la Lliga Femenina, ja ho sabeu, sense res en joc pel que fa als equips catalans a la darrera jornada, amb golejada final per un Barça campió que aquests dies ha estat de comiats i amb empat i victòria pels altres dos equips catalans. Resumint, doncs, com ha acabat la temporada per ells. Josep Capel, bona tarda.
10: Bona tarda. Darrera jornada, com deia, 0-4 del Barça a camp del Madrid Club de Futbol, 0-1 del Badalona Woman a camp del Llevant i 0-0 empat a casa de l'Espanyol davant del Sevilla. El Barça, com deia, és campió, 87 punts de 90 possibles, només una derrota davant de la Real Societat per 1-0, 130 gols a favor i 9 en contra. El balanç, evidentment, positiu, ho han guanyat tot i específicament com parlem de la Lliga, això deia ahir a l'acabar el partit Pere Romeu.
11: Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves, amb ganes d'agafar una mica d'aire, agafar una mica de força i tornar a la temporada vinent amb ganes.
10: Això sí, toca reconstruir amb les marxes d'Alexia Mapi i Ona Batlle, i això també ho recordava ahir Pere Romeu. Respecte a Badalona Women, una temporada on acaben sense patir, mitja taula, novenes, 39 punts, i fins i tot també podíem afegir unes semifinals de Copa i empatant un dels dos partits també davant del Futbol Club Barcelona. Per tant, l'anàlisi positiu i optimista mirant al futur d'una de les veteranes, l'argentina Estefania Banini.
12: Nos tocó adaptarnos a muchas cosas, pero estoy segura que va a crecer, porque va creciendo año tras año. El primer año estuvimos en una zona de, bueno, peleando ahí por no descender. El segundo, semifinal de Copa de la Reina. Creo que el club está creciendo y se va a notar. Hay un talento increíble.
10: I també l'anàlisi ha de ser positiu per l'Espanyol, 11, 31 punts, sense patir, també. De totes maneres, la seva entrenadora, Sara Monforte, parlava ja de la propera temporada intentant millorar per quedar encara més amunt.
13: Si us haguéssim preguntat a la principi de temporada o haguéssim firmat, sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general en tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt, i de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
10: Per cert, que va ser ahir el darrer partit de Judit Pablos, després de 8 temporades a l'Espanyol, es va acomiadar com a jugadora perica.
0: Doncs que li vagi molt bé. Gràcies, bona tarda.
10: Fins ara.
0: I tornem al poliesportiu, en el que el futbol sala, el Barça afronta el segon partit del play-off de quarts de final, amb avantatge per la victòria de divendres al Palau el dia de la retirada de la samarreta de Sergio Lozano. Jugarà a la pista del Valdepeñas. Jorge Agüero, bona tarda.
14: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, Valdepeñas, 9 de la nit, i el Barça, doncs, amb la possibilitat de deixar tancat el pas matemàtic als quarts de final, perquè recordem a les semifinals, perdó, perquè recordem que aquests quarts de final són el millor de tres partits. Divendres passat, efectivament, tu deies, va guanyar el Barça 4 l'equip manxec. Està també pendent el Barça amb un ull posat en l'altra eliminatòria que es disputa també aquesta tarda i de la qual podria sortir el seu rival a semis. És l'eliminatòria que protagonitzen l'Inter i Cartagena, també amb avantatge favorable a l'equip madrileny. Hi haurà un tercer partit avui, l'eliminatòria entre Manzanares i Palma Futsal, amb avantatge per Manzanares. A nit, Jaén va empatar l'eliminatòria al Pozo. Però, efectivament, encara ressona, no, Marga?
0: Sí.
14: L'homenatge a Sergio Lozano, molt maco. L'últim gol del Búfalo el van titular, li van retirar la samarreta penjada al costat de la del seu gran amic Paco Sedano, que va ser el porter de la secció, una autèntica llegenda. A nit passava per Radio Gaceta de los Deportes Sergio Lozano i precisament comentava aquest aspecte.
15: Está en muy buen sitio, al lado de mi gran amigo Paco Sedano,
10: bueno.
15: Así que está en buen lugar allí, y la verdad es que es todo un orgullo. Es que cuando eres deportista seguramente ni lo pienses, pero ahora que te han colgado la camiseta, quiere decir que eres uno de los pocos elegidos dentro del Barça que tengas tu camiseta y colgada. O sea, es que es un orgullo increíble.
14: Enhorabona, Sergio Lozano, tros de professional i tros de persona.
0: I tant que sí. I nosaltres ho deixem aquí. Bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros, pues hasta ahora, a la espera de que se levante el secreto de sumario, la investigación completa que desembocó en el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire, ese que precipitó, recuerden, que la Guardia Civil se personara en la sede socialista en busca de información sobre una presunta trama constituida en torno a Leire Díaz y Santos Cerdán para desactivar presumiblemente casos judiciales e investigaciones relacionadas con el Partido Socialista o el Gobierno. Desde el Ejecutivo y el Partido también, en consecuencia, a la espera de lo que haya en esos tomos de investigación, en si aportan o restan luz al asunto, mientras siguen insistiendo en que están tranquilos y en que el caso no es comparable, por ejemplo, con la Operación Kitchen, que se está juzgando también estos días en la Audiencia Nacional. Montse Mínguez hoy no hacía siquiera referencia a que se cumplen 8 años de la moción de censura que cambió el gobierno de Rajoy por el de Pedro Sánchez.
2: Y ustedes después me preguntarán cómo está la militancia, cómo está el partido. Bueno, pues el partido está viendo que hay en el entorno de ciertas investigaciones, intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. Y que esto no viene de ahora, si es que esto viene ya desde el año 2023, donde hay algunos que todavía no lo han superado.
0: En la derecha, Feijóo ve movimiento entre los socios, les anima a buscar una solución, dice, en poco tiempo. Lo ha asegurado en una entrevista en la que ha girado un poco la tuerca hacia Junts y el PNV. Les dice que la moción sería meramente instrumental para convocar las elecciones. Dice que no quiere convocar Sánchez en Génova. Le ponía también palabras Borja Sémper hace unos minutos.
3: El Partido Popular, y este es el mensaje, está preparado para unas elecciones y está preparado para sacar a España de este desastre con un gobierno serio, limpio, estable y reformista.
0: Hemos escuchado también en los últimos minutos a Ignacio Garriga.
4: O hay que advertir a los españoles de que no se confíen ni por las encuestas que salen, ni por el tono afable y simpaticón del presidente del gobierno, porque si de él depende, estoy convencido que es capaz de alterar un resultado electoral para mantenerse un día más en el poder.
0: Y todo sin quitar, como decimos, ojo de los tribunales, no solo por ese levantamiento del secreto de sumario de la investigación del caso Leire, sino, por ejemplo, también en Extremadura, David Sánchez no va a ser juzgado por aceptación del nombramiento ilegal al haber prescrito ese presunto delito, si lo será por otros 2 delitos. En Madrid, la defensa de Begoña Gómez cuestiona que el juez Peinado actúe como si tuviera excesiva prisa, lo hace en el recurso que ha interpuesto para que no tengan que ir a declarar el día 9 de junio. Y en Pamplona, en San Fernando de Henares, en el juicio de la Kitchen, el ex-DAU enmarca la Kitchen en un operativo de inteligencia para hallar el dinero de Bárcenas. Del exterior, en Colombia, el recuento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales coloca en primer lugar al candidato ultraderecha Abelardo de la Espriella, en segundo el izquierdista Iván Cepeda. Disputarán la segunda vuelta el 21 de junio.
5: Buenas tardes. Abelardo de la Espriella es ya el favorito para convertirse en nuevo presidente de Colombia tras su sorprendente victoria. Este polémico abogado ultraderechista que se hace llamar el Tigre y que prometió destripar a la izquierda se encamina hacia la segunda vuelta con la promesa de emplear la mano dura que sea necesaria para devolver, dice, la seguridad al país.
6: Merecemos una Colombia donde los buenos sean protegidos y los bandidos perseguidos, capturados o dados de baja, como el derecho corresponde.
5: Se va a tener que enfrentar en la segunda vuelta al candidato progresista Iván Cepeda, que partía como favorito y que anoche se negaba a reconocer los resultados del recuento rápido, porque al igual que el presidente del país, asegura que hay inconsistencias tanto en el censo como en la votación de algunas mesas. Los colombianos acaban de votar y ya empieza una nueva campaña 2 para que las urnas vuelvan dentro de 20 días.
0: Una crónica de nuestro enviado especial a Bogotá de Santiago Barnuevo. Atentos también al Líbano, tras las últimas amenazas en Netanyahu de que va a bombardear zonas de la capital de Beirut tras la ocupación este fin de semana del castillo de Beaufort en terreno libanés. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra a petición de Francia una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí. Y mientras sigue el silencio en torno a un posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos en medio de ataques cruzados de ambos en la zona. En este contexto de compás de espera, las bolsas están más o menos tranquilas, aunque sube el precio del petróleo en el parque madrileño. David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Las bolsas estrenan en junio con movimientos contenidos sin quitar la vista de Irán, de esas negociaciones con Estados Unidos. El Brent hoy sube un 3%. Avances ligeros en la mayoría de los casos de las bolsas europeas, mientras que el IBEX 35 retrocede mínimamente. La gran tecnología relacionada con la inteligencia artificial ha impulsado durante la noche algunas bolsas asiáticas y de momento Wall Street también apunta a subidas moderadas con la vista puesta en Nvidia. Ha presentado un nuevo chip para ordenadores personales y la consecuencia es que suben sus acciones en el mercado de preapertura y bajan las de sus competidores como Intel o AMD.
0: Aymar, Rosa Perarna, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sandra. Empezando en Valencia, porque la Policía Nacional ha abierto expediente disciplinario a la gente que este domingo empujó por la espalda a una docente que se concentraba ante la Consellería de Educación en el marco de la huelga indefinida que mantienen los profesores de la comunidad desde hace 4 semanas. La mujer ha presentado una denuncia. Los partidos piden explicaciones al gobierno. Nacho Marimón, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí. La Policía Nacional ha abierto ese expediente después de que ocurriera esto. Este era el momento exacto del vídeo que se ha hecho viral en el que se ve al policía empujar desproporcionadamente a la mujer que estaba de espaldas y que cae con la cara contra el suelo. La víctima sufre contusiones en las costillas y la mandíbula. Le han tenido que poner puntos en la barbilla. Los sindicatos han criticado una carga policial que consideran desproporcionada. Marc Candela es el portavoz de este PP.
10: Lamentem ese comportament perquè ha sigut una carga innecesaria totalment.
9: La víctima ha presentado una denuncia por los hechos. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, ha calificado de inaceptable la agresión y la consellera de Educación, Carmen Ortiz, ha condenado todo tipo de violencia.
8: También de lo educativo tenemos por delante 10 días de muchos nervios entre los 300.000 alumnos que desde hoy hasta el 11 de junio se van a examinar de las PAU, de las pruebas de acceso a la universidad. Casi todas las comunidades empiezan mañana, Cataluña y Castilla-La Mancha la semana que viene. Hoy de avanzadilla los 40.000 estudiantes de Madrid y Guadalajara. En menos de 2 horas, examen de Historia de la Filosofía. Esta mañana, Lengua Castellana y Literatura. En la Universidad Complutense está Elena Nieva. ¿Con qué sensaciones han salido los chavales? Elena, buenas tardes.
11: Buenas tardes, con muy buenas sensaciones. Algunos incluso nos dicen que mejor de lo esperado. Ya se han examinado todos los alumnos de las modalidades de arte, humanidades, ciencia y tecnología, de lengua castellana y literatura. Dos muy nerviosos por este primer examen en una PAU, donde se juegan su futuro profesional más inmediato. Ahora ya, mucho más tranquilos, liberados. Entre los temas que les ha caído, a los primeros, la regenta y los girasoles ciegos, y a los segundos, la generación del 14 y el novecentismo.
12: De parte de literatura ha entrado un texto de la regenta y he hecho un artículo de opinión, creo que era del Mundo.
13: La novela de Hispanoamérica, que era, yo no me la había estudiado.
14: El concepto de sinonimia y relacionarlo con la palabra pilar.
15: Bueno, por la verdad que me ha ido bastante bien, nos ha caído la generación del 14 y el novecentismo.
11: A las 4 de la tarde se van a examinar aquí en la Complutense más de 10.000 estudiantes de Historia de la Filosofía. Una hora bastante complicada, por cierto, por el calor. Y la Complutense ha previsto servicios médicos preventivos para paliar posibles golpes de calor.
8: Porque las temperaturas están por encima hoy de los 35 grados en Madrid, aunque este ensayo general del verano va llegando a su fin. A partir de mañana entra en la península una masa de aire algo más fresco que va a relajar un poco los termómetros, pero aún tenemos por delante horas de mucho sofoco. La Barrachina, buenas tardes.
0: Buenas tardes y paciencia, porque como están notando, el ambiente hoy es muy cálido aún. Se mantiene aviso amarillo por máximas de 39 grados a esta hora y hasta las 8 de la tarde en zonas de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Albacete y Madrid. Mañana descenso térmico en la mayor parte del territorio, salvo área mediterránea y Baleares, donde hará más calor. Y a partir del miércoles, Rubén del Campo de la EMET.
16: Seguirán siendo en general valores altos para la época del año en la mitad surpeninsular, valores más normales en el resto o incluso frescos para la época en extremo norte y puntos también del nordeste de la península.
0: Y donde hay más incertidumbres en el fin de semana. Lo previsible es que vuelvan a subir las temperaturas en casi toda la península. Así que por ahora, el recibimiento a León 14 será cálido, al menos en lo meteorológico.
17: Gracias. Y en los deportes estamos en las dos concentraciones de las selecciones de fútbol y el técnico de moda en la Liga, Íñigo Pérez, ya tiene nuevo destino. Daniel Ampuero, buenas tardes.
18: El destino es amarillo. Íñigo Pérez acaba de firmar por el Villarreal para las próximas 3 temporadas. Mañana a las 6:30 de la tarde será presentado como nuevo entrenador Groguet. Tercer día de concentración de la selección masculina en Madrid, preparando su debut en el Mundial el próximo día 15, el jueves, amistoso ante Irak en Riazor, a Coruña. Y el primer día de concentración de la femenina en Palma de Mallorca, las de Sonia Bermúdez preparan el partido de clasificación ante Inglaterra el próximo viernes en Tierras Baleares, que las puede poner en una situación inmejorable para clasificarse para el Mundial de 2027. Y dos clubes de primera división sufren ahora un vacío de poder que intentan solucionar. Por un lado, el Real Madrid, que el domingo va a tener sus primeras elecciones en 20 años. Ayer tuvo un acto el candidato Riquelme, hoy tiene otro acto el otro candidato, Florentino Pérez. Y en el Sevilla Fútbol Club buscan un nuevo propietario tras echarse atrás el fondo de inversión al que pertenece Sergio Ramos. El exfutbolista va a dar una rueda de prensa esta tarde para explicar las razones que le han llevado a no hacerse con las riendas del club.
17: Más y media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
19: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
20: Bona tarda, arrenca la consulta als docents per avalar o no el preacord amb el Departament d'Educació. Acceptes el preacord per al personal docent del 29 de maig? És la pregunta a la que els docents dels sindicats majoritaris a l'ensenyament públic poden respondre de manera telemàtica amb un sí o un no des d'avui i fins dijous. I en cas de negativa, l'enquesta contempla el compromís amb les vagues que queden convocades d'aquí a final de curs. Andreu Montbrú d'Ustec i Laura Gené de la CGT en declaracions a Ràdio 4.
21: El que pensem que és més important és que l'última paraula la tingui el col·lectiu. Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants.
22: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
20: Aquest dilluns la vaga territorial ha afectat a la Catalunya Central i Girona, tot i que l'USTEC i el Sindicat Professors de Secundària, principals actors d'aquest preacord, se'n desmarquen. De seguida ho ampliem. Abans repassem la situació a les carreteres a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraki, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Mollet, arran d'un turisme que s'ha incendiat. La incidència provoca retencions des del nus de la Trinitat. També de la zona del Vallès, aturades a la C58, a Badia del Vallès, en sentit Sabadell, arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. I també l'autopista P7 a Barberà del Vallès, observem per càmeres que hi ha aturades en els dos sentits de la circulació. Pel que fa a les rondes de Barcelona, circulació lenta a la ronda litoral a l'altura de Poblenou, en sentit Llobregat, arran d'un vehicle avariat que talla un carril i provoca retencions des de la zona Fòrum. També aturades a la Pota Nora, Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i a la ronda de complicacions a la zona d'Horta, en sentit Besòs. De moment això és tot. Molt bona tarda.
20: Gràcies. També els expliquem que 52 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem d'any, segons dades justament del Servei Català de Trànsit, un 16,1% menys que l'any passat, amb els motoristes com un dels col·lectius que registra més morts. Ens interessem també pel temps. A Emer, Juan Carlos Pinyà.
24: Avui a Catalunya tenim el cel poc nuvolat, però durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució al Pirineu, sense descartar ruixats acompanyats de tempesta. Avui les temperatures se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 30 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona.
19: Adisio Migdia. Mireia Moreno.
20: A partir d'avui i fins dijous, els docents de l'educació pública poden votar si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Explica'ns Laura Hurtado.
25: L'USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials d'aquesta setmana a l'espera de conèixer què opina el col·lectiu, mentre que la CGT manté les convocatòries. En cas de votar-hi en contra, els docents es comprometen a continuar fent vagues, entre les quals la unitària d'aquest divendres. Andreu Montbrú d'USTEC i Laura Gené de la CGT en declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
21: El que pensem que és més important és que l'última paraula la tingui el col·lectiu. Respecte al març, hem fet moltes vagues, molta pressió, molta mobilització i hem aconseguit passes importants.
22: La nostra proposta política és poder donar una resposta i poder arreglar la situació d'emergència educativa en la que vivim, i aquest acord no arriba.
25: Per la seva banda, la consellera Esther Niubó, en una entrevista a Catalunya Ràdio, s'ha mostrat optimista.
26: Doncs si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
25: Avui un centenar de docents han fet una marxa a peu a Montserrat, mentre que Girona continua l'acampada en rebuig al preacord.
20: Gràcies, Laura. Doncs avui part del discurs polític a casa nostra ha passat també per la situació a la comunitat educativa. Els comuns eviten valorar les conseqüències d'un rebuig dels docents a l'acord amb educació. Sentim Candela López.
27: No vull anticipar escenaris, no? És a dir, ara s'ha arribat a un acord, s'està votant aquest acord, no? Confiem doncs en que els professionals es manifestin, i un cop aquests es manifestin doncs veurem quines són les següents passes.
20: La CUP alerta al govern que el preacord amb la majoria sindical educativa és un punt de partida, però que les vagues seguiran si la comunitat docent no el valida. Su Moreno.
1: També li diríem a la senyora Niubó que el que fan ells és constantment generar el caos. No és la comunitat educativa la que està generant aquest caos, sinó són les polítiques del PSC.
20: Esquerra hi diu que el periple està marcat per la poca mà esquerra i demanen que aquesta setmana el govern deixi de fer declaracions i els docents puguin decidir què han de fer amb aquest preacord. I per part del PSC diuen que en aquest sentit, pel que fa al preacord d'educació, es mostren prudents i confien en les decisions dels docents aquesta setmana i confien, per tant, que no posaran aquest preacord. Això pel que fa a l'àmbit educatiu, pel que fa als metges, des d'aquest dilluns, metges i metgesses dels hospitals públics i concertats catalans estan cridats a no treballar ni un minut més del que marca la seva jornada ordinària. Es tracta de la nova campanya impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya per pressionar el govern perquè s'assegui a negociar unes condicions laborals que fa 8 mesos diuen que reclamen. Remarquen que les hores extraordinàries voluntàries representen el 30% de l'activitat assistencial. Ana Banyeres.
2: Els professionals mèdics, farts de suportar més sobrecàrrega i de mantenir amb el seu esforç al sistema sanitari, han decidit no fer més hores que les estrictament marcades com a jornada ordinària fins que Salut respongui a les seves demandes. Asseguren que les hores de més treballades voluntàriament són el doble d'una jornada laboral normal i no fer-les, ha dit Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya a Ràdio 4, impactarà directament en les llistes d'espera.
3: La translació d'aquesta mesura en les llistes d'espera, doncs implica d'una forma absolutament directa incrementar aquestes llistes d'espera probablement en un 25 o un 30% a l'any.
2: La doctora Isabel Esteve, metgessa del Parc Taulí de Sabadell, ha remarcat a la DOSCAT que aquesta acció no vol dir deixar de fer la feina, sinó no fer més del que els pertoca.
4: Les hores de treball contractades arriben fins a les 3, les 4 de la tarda. A partir d'allà, les hores extres hem decidit deixar-les de fer.
2: De moment s'han adherit a la campanya Ni un minut més 120 serveis d'una trentena d'hospitals i una desena de CAPs. I demà decidiran quines jornades de la tercera setmana de juny tornaran a fer vaga.
20: A partir d'avui, tots aquells que ho necessitin tenen ja obert el servei presencial i gratuït perquè l'Agència Tributària de Catalunya els ajudi a fer la declaració de la renda. El servei s'oferirà fins al 30 de juny, data que acaba el termini per presentar-la. Només s'ha de demanar cita prèvia. Judit Huerta.
5: Aquest any la novetat és que la Generalitat ha obert 40 oficines on es pot sol·licitar aquest servei. És a dir, qualsevol català o catalana tindrà a menys de 30 quilòmetres la possibilitat de fer la declaració de la renda presencial. La voluntat creix, tal com s'ha fet amb les atencions telefòniques, un 20%, el que significa que s'ha atès a 25.500 persones durant aquest mes de maig. Alicia Romero és la consellera d'Economia.
6: Ens agradaria també que creixi, jo crec que creixerem, perquè hem fet també una campanya també als mitjans, molt important, perquè la gent sàpiga que si ha de fer la campanya de la renta i ha de fer la renta i té problemes o té dubtes, ho faci a través de l'Agència Tributària amb un servei gratuït.
5: S'ha reforçat també en obra de persones que atenen fins a arribar a les 140. Respecte a la gestió de l'IRPF, Romero ha insistit que la Generalitat encara no està preparada per assumir-ne la recaptació total. Treballa, afegit, per gestionar alguns dels seus elements. Tot i que ha recordat també que la gestió del IRPF per part de la Generalitat no serà possible si abans no s'ha fet la modificació legislativa que ho permeti.
20: Encara en pàgina econòmica, des d'avui llum i gas són més cars per la retirada de la rebaixa fiscal que formava part del pla per compensar les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. En el cas dels combustibles, es manté la bonificació d'impostos fins al 30 de juny. Climent Sabater.
7: L'IVA ha rebaixat el 10% d'electricitat i gas és des d'avui novament del 21% i l'impost especial de l'electricitat, que s'havia reduït al 0,5%, torna a ser del 5,11%. S'acaben les bonificacions fiscals perquè els preus s'han moderat des del mes d'abril, quan la inflació s'ha estabilitzat al voltant del 3%. Amb tot, el que els consumidors notaran al rebut de llum i gas és un augment d'un 15%, segons el professor d'Enginyeria Elèctrica Roberto Villafàfila.
10: És la mesura que acaba notant que acabem notant més els consumidors a la factura. Acabarà representant un increment sense varia ni potència ni el consum del voltant del 15%.
7: En el cas dels combustibles, la rebaixa fiscal es manté fins al 30 de juny perquè l'increment de l'IPC dels carburants ha estat superior al 15%. També continuen en vigor ajuts a agricultors i transportistes. Des del Ministeri d'Economia han anunciat que properament es reuniran amb agents socials i sectors econòmics per avaluar si es mantenen aquestes mesures més enllà del 30 de juny.
20: Anem ara cap a Lleida, on l'Ajuntament ha presentat avui el dispositiu per atendre els temporers que venen a la campanya de la fruita. Preveu 252 places, entre les que gestiona directament i les que ho fan col·laboració amb altres administracions. Les principals novetats d'enguany, els mòduls que s'han instal·lat prop de l'Horta i l'impacte del procés de regularització. Lleida, Pepa Sant Genís.
8: Al pavelló 3 de la Fira de Lleida acaben d'enllistir avui els equipaments per allotjar els temporers que venen com cada campanya a treballar la fruita. Tindrà una capacitat de 100 places i obrirà aquest dimecres. Aquest pavelló s'hi ha d'afegir aquest any per primer cop als mòduls que s'han instal·lat a l'Horta de Lleida i l'Albert de Serós, així com una nova oficina de tramitació de la documentació relacionada amb el procés de regularització. Tot aquest dispositiu el gestiona l'Ajuntament de Lleida, a excepció de l'Albert de Serós, que ho fa en col·laboració amb altres administracions. Carles Enjuan, regidor d'Acció i Innovació Social.
9: Hi ha dos grans novetats. La primera, la implantació del nou equipament del CAT Temporers 1. Per una altra banda, l'oficina d'intermediació, que és molt important.
8: Amb aquest dispositiu, la paeria vol garantir l'atenció als temporers que arriben a Lleida i minimitzar la seva presència als carrers, com aquest jove que ha vingut del Marroc, té papers i mentre espera un contracte a la fruita dorm al carrer.
11: Yo tengo todo papeles y tengo todo, todo arreglado. Tanta dormir en la calle y no tengo fuerza, ni comida, ni nada.
8: Aquest dispositiu de l'Ajuntament de Lleida estarà operatiu fins al 31 d'agost.
20: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui ha obert les portes al nou centre de dia oncohematològic de l'Hospital Josep Trueta de Girona, un equipament que permetrà atendre més pacients amb càncer i oferir una atenció més propera i personalitzada. Gemma Esteve.
12: El nou centre té 36 punts de tractament, 11 més que fins ara. A més, compta amb 16 bocs individuals, 14 butaques per als tractaments i 6 habitacions adaptades a les diferents necessitats terapèutiques. L'adjunta a la direcció de cures de l'ICO Girona, Eulàlia Pujol, explica que amb aquest nou espai es podran atendre més persones en un entorn més amable i humanitzat.
13: L'espai de tractament també està pensat perquè el pacient, una mica subjecte a la necessitat de cada pacient, no? Tractaments llargs en una habitació on el pacient estarà més còmode, boxos on el pacient que ho necessiti estarà tractant-se en un espai més protegit o més privat, i zones diàfanes on el pacient que així ho vulgui o que li agradi estar més exposat, doncs també ho pugui tenir.
12: El centre també disposa d'una unitat d'atenció continuada oncològica, un servei que permetrà donar resposta a possibles incidències relacionades amb els tractaments sense haver de derivar els pacients a les urgències generals. L'any passat, l'Hospital de Dia de l'ICO Girona va administrar més de 26.600 tractaments a gairebé 3.000 pacients, sobretot de les comarques gironines.
20: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest migdia la nova àrea d'oncohematologia infantil i adolescent de l'Hospital Vall d'Hebron, més de 2.600 metres quadrats d'instal·lacions que contemplen habitacions per nens i nenes, adolescents, joves, que estiguin diferenciades, individuals i concebudes com petits apartaments per afavorir la unitat familiar. També hi ha noves sales d'esbarjo i escolarització a banda d'una terrassa exterior, unes instal·lacions que el doctor Lucas Moreno, cap de la unitat, defineix com a transformadores.
14: Una revolució en fer una manera més humana d'atendre els pacients, amb una millora de la qualitat assistencial, de les condicions en què treballen els nostres professionals i que redundarà en una millor experiència de l'hospitalització i millors resultats a llarg termini.
20: Els parlem ara del projecte Benestar de la Fundació Pere Tarrés, que uneix gent gran amb joves adolescents per crear vincles a través de l'art, treballar contra l'edatisme i també combatre la soledat no desitjada. Avui han celebrat l'última sessió del curs a l'IES Príncep de Viana de Barcelona. Toni Condé.
15: Unes 360 persones de 9 centres educatius i 7 casals de gent gran han treballat plegats durant el curs en disciplines com el dibuix, la fotografia o la ceràmica. La Fundació Pere Tarrés destaca que els tallers milloren el benestar i les relacions dels participants. En l'últim taller s'han unit l'IES Príncep de Viana i el casal de gent gran Bascònia en un projecte fotogràfic. Maria Isabel Ruiz, alumna, i Chelo Jaén, del casal, són participants del projecte.
16: Nunca había tenido esa experiencia y me gustó mucho porque ellos cuentan sus historias y así como que nos acercan más a la situación que pasaron.
28: Que aquestes experiències es tenien de fer més sovint i amb més temes. Aquesta jovent d'ara tindria d'aprofitar-nos, no, i perquè no passi com ara nosaltres que ens avenaïm de no haver preguntat als nostres avis.
15: A partir d'aquest dimecres 3 de juny, la seu del districte de Gràcia acollirà una exposició amb els resultats del projecte, on s'hi destaca el procés creatiu i l'experiència viscuda pels participants.
19: Edició migdia.
20: El Comitè de Rutes Aèries de Barcelona es planteja aconseguir vols directes des de l'aeroport de la ciutat de manera preferent amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Orlando i Houston. Maite Boada.
29: En 20 anys, el Comitè de Rutes Aèries de Barcelona ha constatat la feina feta al Prat amb el pas d'un milió de passatgers a 8, però també amb les nombroses connexions aèries directes aconseguides. Ara bé, de cara al futur, segons el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, i president de l'organisme, el Comitè de Rutes es proposa aquests objectius prioritaris.
30: Per interès i per passatgers, Tòquio, llavors veuríem Delhi, que és un destí que hem reivindicat històricament i que tenim sempre a punt d'aconseguir, i a vegades cau, jo crec que algun dia l'aconseguirem, Bangkok, Orlando, Houston, Manila, Lima, Lahore.
29: La directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela, ha descartat una invasió de turistes aquest estiu pels problemes registrats a l'Orient Mitjà.
0: No esperam un gran tsunami de milió de passatgers per aquest motiu.
29: Recordem que properament Barcelona comptarà amb un vol directe de Xangai que no farà escala a Milà i s'inaugurarà el vol directe Barcelona-Lima.
20: Canviant de qüestió, presó per un constructor de Salou per l'accident mortal d'un camioner de la seva empresa que va patir una punxada en una roda en mal estat, Núria Alcalà.
1: Sí, un jutjat penal de Terrassa ha condemnat a 2 anys i mig de presó el responsable d'una empresa de construcció i excavadores de Salou per la mort d'un camioner el juliol de 2020, quan va patir un accident de trànsit a l'autopista A2 a l'altura de Castellbisbal. La sentència considera provat que el camió tenia els pneumàtics desgastats i en mal estat de conservació, el que va causar que la roda rebentés i perdés el control del vehicle. La víctima va acabar col·lisionant amb el separador de seguretat de l'autopista i un panell informatiu. El jutge assenyala que l'administrador i el cap de taller d'una empresa de reparacions van decidir abaratir costos després d'una conversa amb el cap de l'empresa i col·locar així un pneumàtic usat i que no estava en condicions per circular. Per això la sentència també condemna a 1 any de presó a cadascun per un delicte d'homicidi per imprudència.
20: Coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha presentat la 15a edició d'un informe que posa sobre la taula el debat de la laïcitat i les relacions entre institucions públiques i religioses. Detecten un canvi de tendència. La majoria de joves que no es consideren religiosos, però els que sí, són més practicants que fa uns anys. Maria Huguet.
17: Segons l'informe, Catalunya, juntament amb el País Basc, una de les comunitats autònomes amb menys consciència religiosa de l'Estat. En concret, a Catalunya, el 49,9% de la població té consciència religiosa, davant del 47,6%. Malgrat que les generacions joves continuen sent les menys religioses, l'informe detecta que la franja de joves catòlics d'entre 18 a 24 anys, la pràctica és més intensa, ho explica en Joan Gorina, investigador.
18: Les joves de 18 a 24 anys són més practicants, amb els que es fan referència a la religió catòlica, que les persones, per exemple, de 55 a 64 anys. Fet que ens fa veure, no, que la relació, aquesta pràctica de les noves generacions, no segueix uns patrons lineals.
17: Pel que fa a la població religiosa a tot l'Estat, un 55% es declara catòlica i un 3,5% creu en altres religions. La Fundació critica que l'Església Catòlica mantingui certs privilegis també en matèria de finançament i posen com a exemple la visita del Papa Lleó XIV, que es calcula suposarà una despesa de 15 milions d'euros provinents de fons públics.
20: I coincidint amb aquesta visita, aquest dilluns, Ràdio Televisió Espanyola estrena l'especial de 3 episodis interactius sobre la Basílica Sagrada Família 100 anys de després de Gaudí, conduït per Cristina Villanueva en català i Carlos de l'Amor en castellà, que ja està disponible a RTV Play. De la cultura comencem parlant dels Premis Max de les Arts Escèniques que es lliuren aquest vespre al Teatre Romà de Mèrida en una gala amb àmplia representació catalana que podreu seguir per la 2 de Televisió Espanyola, el Canal Internacional i la plataforma RTV Play. Lideren els Max amb 5 nominacions, cadascun a Los Nuestros, coproducció del Teatre Nacional de Catalunya amb el Centro Dramático Nacional, on el català Miqui Esparvé també competeix com a millor actor, i la Tercera Fuga del TNC. I Toni Acosta arriba a Barcelona amb el seu darrer espectacle teatral, Una Madre de Pel·lícula, que es pot veure al Teatre Romea fins al 14 de juny, una comèdia en forma de monòleg escrita per Juan Carlos Rubio, que té com a eix central la síndrome del niu buit. Montse Soto.
21: L'obra, amb la que porta 2 anys de gira, és un espectacle amb un origen lligat a la primera novel·la de Toni Acosta, Un caracol en mi armario. En ella parlava de l'amor de les mares, l'amistat, la soledat, la culpa, el dol per les ruptures o la força de la família. Aquesta vegada la intèrpret canària volia parlar, però, d'una síndrome que arriba per sorpresa a les atabalades i lliurades mares d'avui en dia, la síndrome del niu buit.
22: Me llamo Eva María y mi hijo me ha abandonado.
23: Pero si yo tengo la vida llena de cosas, ¿por qué siento este vacío? Yo pensaba que no me iba a pasar y por eso me interesó hablar de eso. Si a mí me sucedía, ¿cómo tenía que ser para otras mujeres que habían volcado su vida en sus hijos?
21: Juan Carlos Rubio ha escrit aquesta comèdia amb moltes referències al cinema clàssic sobre una de les pàgines més delicades de la maternitat, quan els fills o les filles se'n van de casa. Un monòleg dirigit a un públic molt transversal que li ha portat, segons Toni Acosta, la saga de pel·lícules protagonitzades al costat de Santiago Segura.
23: Es hacer un espectáculo que, tratando temas muy serios, vienen niños y niñas de 9 y 10 años y se lo pasan bomba.
21: Una funció catàrtica pel públic que estarà en cartell al Romea fins al 14 de juny.
20: Doncs amb aquesta proposta acabem aquest espai informatiu, la informació, però continuant aquesta sintonia també el portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.